0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impro show també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100, a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants a Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, bueno, 9-5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
2: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impreixou també amb una companyia d'humoristes.
3: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
1: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum.
3: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, no menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser

0: línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impreixou també amb una companyia d'humoristes.
1: Una banda com Led Zeppelin encapçalint llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
2: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum.
1: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, no menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxe?
4: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret.
6: També disposa d'aules i...
2: Els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
7: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Radio Marina.
8: Matí 360.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Vidreres i han desmantellat 2 instal·lacions dedicades al cultiu i processament de marihuana.
10: El resum és una mica seguir la línia continuista d'aquests últims anys. Al final és posar l'avellana, el seu cultiu i el producte al centre de tot això i ho vestim amb un seguit d'activitats lúdiques, culturals, familiars que es donen a terme al llarg del cap de setmana al municipi. Podem trobar des de projeccions de documentals, actuacions castelleres, hi ha un impreixou també amb una companyia d'humoristes.
11: Una banda com Led Zeppelin encapçali llistes d'èxits no hauria de ser estrany, i així era tal dia com avui de l'any 1971. Aquí la curiositat que recordem és que arribava aquesta fita als Estats Units per primera vegada, després de gaudir durant 100 setmanes seguides, sí, 100 a les llistes d'èxits del Regne Unit.
9: El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de Barcelona punxaven la llum.
11: Tant de cotxe donant volta que no hi hagi allò mobilitat, però penses, no menys 5, els pares portaran els nens al col·le. Doncs no, tampoc. Avui els pares no portaven els nens al col·le.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: El so de Bauza, de Bauza Magnetic, és un tema que han conegut aquest estiu, aquest passat mes d'agost d'aquest 2026, i que ens ve de gust avui compartir amb tu per començar aquest divendres 9 d'octubre del 2026. Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes.
1: Matí 360.

A les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies, el dilluns 12 d'octubre és festiu estatal, per tant, això significa que bona part de la població tindrà aquest cap de setmana doncs, de 3 dies en lloc de 2, i això significa també desplaçaments per carretera cap a zones com, per exemple, el Maresme o la Selva Marítima, també a la Costa Brava, des de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, hi ha un dispositiu especial del Servei Català de Trànsit que es posa en marxa aquest divendres i que preveu la sortida doncs, de l'àrea metropolitana de Barcelona d'aproximadament 500.000 de vehicles i de la tornada concentrada, sobretot dilluns, de 270.000 vehicles. Hi haurà diversos punts de control, de fet, efectius dels Mossos d'Esquadra, més un miler que vetllaran per la seguretat de les carreteres. Sobretot precaució, sobretot prudència a l'hora de circular per les carreteres, i esglaonar les sortides i també les arribades al lloc de destí per evitar al màxim les possibles incidències en les vies catalanes. Tot això anirà acompanyat de bon temps, perquè just avui el temps, la situació meteorològica fa un canvi bastant important. Passem d'una setmana o més d'una setmana amb ruixats, amb temporal inclòs el cap de setmana passat i temperatures baixes, doncs a tenir sol, i això sí, temperatures baixes que es mantenen. De fet, avui les màximes no passaran dels 21 graus a les hores centrals de dia, i ara aquesta primera hora del matí ja s'ha notat moltíssim aquesta baixada de temperatura mínima amb valors al voltant dels 10-11 graus a les zones de la costa. Comencem el programa d'avui, un programa en què, a més de la informació local i comarcal, l'agenda d'activitats, la mobilitat i els diaris, tenim els esports, una mirada als esports comarcals amb en Moisès García, i avui divendres és matí també de cinema i de plataformes. La Montse Rico ens porta les novetats de la pantalla, tant en plataformes com en el cinema, i també farem, com no, el nostre viatge en el temps amb el DeLorean per saber què ens passava, o què passava, millor dit, en el món de la música, tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de fa uns quants anys. Tot plegat amb la millor música al 100.3 i 96.2 de l'FM, a Ràdio Marina i també al nostre portal a marina360.cat. Som l'Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla. Un plaer acompanyar-vos des de primera hora. Jo sóc en Lluís Vidal, per cert. 8:06, anem amb les notícies.

0: I comencem explicant-vos que la farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea fins al 2034. La companyia, que aquest estiu va formalitzar la compra de la fàbrica de Sanofi, vol triplicar-ne la producció i passar dels 3.000 milions de comprimits anuals actuals als 10.000 milions l'any 2029. El pla preveu modernitzar la maquinària, impulsar la digitalització i incorporar nous medicaments. Segons explica el director de la planta a Riells, José Francisco Rostro, l'objectiu és fabricar a la selva medicaments en sèrie de més qualitat, en més quantitat. Escoltem el director de la planta de Riells i Viabrea.
1: Y la idea es aprovechar al máximo esta fábrica. Esta fábrica, la idea que tiene Adamet con ella es convertirla en el large scale molecules, es decir, en la fábrica donde se fabriquen en serie los productos en mayor cantidad. Eso sí, manteniendo sus operaciones y sus producciones en la fábrica que hoy en día tiene en Fabianici, en Saverov, en Polonia, y en David Pharma, en Vietnam.
0: La planta té actualment 260 treballadors i la companyia preveu ampliar la plantilla progressivament, tot i que encara no ha concretat quants llocs de treball es crearan. Des de Riells s'exporten medicaments a 84 països, principalment europeus. Més qüestions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a grans altres grups delictius, millor dit, i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. L'operació, batejada com a Showtime, s'ha saldat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han intervingut 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. Segons la investigació, l'organització utilitzava habitatges i vehicles amb dobles fons per amagar i transportar la droga. També s'han fet escorcolls a Mataró i en diversos municipis de l'àrea de Barcelona. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'agència nord-americana DEA, continua oberta per determinar l'origen de totes les partides de droga. En clau econòmica, us expliquem que l'atur al Maresme es manté pràcticament estable durant el setembre, amb 19.612 persones desocupades, només 15 més que a l'agost. Segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l'atur ha augmentat un 0,08% en l'últim mes i un 0,93% respecte de fa un any. La taxa d'atur comarcal se situa ara en el 8,43%, amb diferències importants entre municipis. Per exemple, Pineda de Mar registra 1.486 persones aturades, Tordera 920, Calella 854 i Malgrat 800. Durant el setembre destaquen els increments de l'atur a Calella i a Palafolls. Pel que fa al perill, al perfil, millor dit, de les persones desocupades, gairebé 6 de cada 10 són dones i prop del 62% tenen més de 43 anys. A més, una de cada 3 persones aturades fa més de 2 anys que busca feina. Vull dir 10 minuts al matí, tenim altres qüestions per explicar-vos avui.

L'assistent turístic amb intel·ligència artificial de Lloret de Mar, la dona marinera, ha registrat més de 1.600 converses i 4.100 missatges des de la seva posada en marxa. L'eina permet als visitants resoldre dubtes sobre el municipi les 24 hores del dia i en diferents idiomes. Segons les dades de Lloret Turisme, el 37% dels missatges s'han enviat a partir de les 5 de la tarda, fora de l'horari habitual d'atenció presencial. A més, el 73% de les converses s'han fet des de dispositius mòbils, especialment durant els mesos d'agost i setembre. Les consultes més habituals estan relacionades amb informació pràctica, platges i cales i mobilitat. Des de Lloret Turisme destaquen que aquestes dades també permeten conèixer millor les necessitats dels visitants i adaptar els serveis d'informació turística. I Tossa de Mar celebra aquest diumenge la 8a edició de la Megalítica, una cursa de muntanya que espera reunir més de 500 participants. La prova, organitzada pel Club Fondistes de Tossa de Mar amb el suport de l'Ajuntament, recorrerà diferents espais naturals del massís de l'Ardenya i la Costa Brava. En parlarem amb més detall amb els esports amb en Moisés García. Informació d'àmbit general.

0: Protecció Civil farà sonar simultàniament les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el pròxim 19 d'octubre. Serà la primera vegada que tots els dispositius operatius s'activin a l'hora en un simulacre que començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. La prova afectarà uns 930.000 habitants i inclourà, entre altres, les situades a Riells i Viabrià i Fogars de la Selva. Abans que sonin les alarmes, Protecció Civil enviarà un missatge S-Alert als telèfons mòbils de les zones afectades per informar que es tracta d'un simulacre. Ho explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, a qui escoltem tot seguit.
1: En un cas real de que hi hagués un incident químic, el primer que sonarien serien les sirenes. Després enviaríem un missatge d'alerta al mòbil perquè creiem que la sirena és el sirena, no? És l'avís específic que preveu el Plaseqta i precisament sona als municipis que ja estan doncs, planificats perfectament per això. I després enviaria una alerta al mòbil. En aquest cas, com que escoltar primer la sirena podria ser alarmant, no? O distorsionador per les persones que potser no tenen prou coneixement de la prova, etc. Creiem que primer avisarem amb una alerta al mòbil de dir sonaran les sirenes, és un simulacre, no us espanteu, és a dir, és un simulacre però us avisem que ara sonaran les sirenes de risc químic. En un cas real no seria així, primer sonarien les sirenes.
0: L'objectiu és comprovar el funcionament del sistema i recordar a la població que en cas d'accident químic, quan sonen les sirenes, cal confinar-se en un edifici. Protecció Civil també posarà a disposició de la ciutadania una enquesta anònima per valorar el desenvolupament de la prova. I una altra qüestió, els bancs dels aliments de Catalunya busquen 17.000 voluntaris per a la 18a edició del Gran Recapte que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre. La campanya es farà amb més de 2.000 punts de venda i enguany posarà el focus per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Ho explica la presidenta del Banc dels Aliments a Girona, Carme Casacuberta.
2: Els diners recaptats es fan sortir exclusivament per comprar aliments que després es distribuiran. També ens fan falta voluntaris per als magatzems, persones que ajudin a rebre, classificar, organitzar i preparar els aliments perquè puguin arribar correctament a les entitats i al final a les persones destinatàries. Per això, avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
0: Les entitats alerten que el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020, una situació que agreuja les dificultats econòmiques de moltes famílies. Actualment, unes 170.000 persones necessiten cada mes el suport del Banc dels Aliments. Les inscripcions per participar com a voluntaris ja estan obertes al web del Gran Recapte. És un quart de nou en punt del matí d'aquest divendres 9 d'octubre. Anem tot seguit amb la informació del temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per avui divendres indica que torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol. Les temperatures màximes segueixen al voltant dels 21 graus a les zones centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Moment tot seguit de fer un cop d'ull a la mobilitat.

I a aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit, tenim alguns punts conflictius, com per exemple la C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, a l'alçada de la Roca del Vallès, 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, en sentit Granollers. També tenim circulació intensa a la C1415C a Argentona, entre Argentona i la Roca del Vallès, pares ja avisades, encara derivades del temporal, és un tram de 7 quilòmetres on es dona pas alternatiu. Circulació també, com cada dia, complicada als accessos a les rondes de Barcelona i també a l'àrea metropolitana, des de la Selva i el Maresme, com més habitual al Mundial Laborable. I també un altre punt que destaquem amb circulació intensa és l'AP7 a l'alçada de Sant Feliu de Buixalleu. Hi ha mig quilòmetre de circulació intensa derivat d'un accident que ha deixat vehicles al voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per l'AP7 en sentit Girona, en aquest cas, a l'alçada de Sant Feliu de Buixalleu. Circulació intensa cada dia, com sempre també en altres punts, a la carretera de Blanes a Tordera o també a la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. Passen 2:15 del matí, som divendres 9 d'octubre. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, arriba Megan Trainor.

0: dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre, hi ha la cinquena fira d'artesania i música Oncoarts. Està organitzada per Oncolliga Blanes. Destaquem a Lloret fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions a la biblioteca l'exposició del 30è aniversari de Monfoto, de les fotografies participants a la 30a edició de Monfoto. I també a Malgrat, el proper diumenge, hi ha una visita guiada amb el nom Un passeig entre les escultures a partir de 10:45 del matí. A Tossa, diumenge, la megalítica, la cursa de muntanya amb distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres amb sortida des de la zona esportiva a les 9 del matí. Ara en parlarem amb en Moisés García d'aquí una estona. I també a Calella, avui divendres hi ha la Fira de la Gent Gran de Calella, 11 del matí a 7 de la tarda, a la plaça de l'Església i també a la plaça de l'Ajuntament. El diumenge, 11 d'octubre, també a Calella, a 6:45 de la tarda, a la sala Mozart, hi ha un concert solidari en benefici d'Oncolliga Calella. A Tordera, demà dissabte, hi ha una visita guiada amb el nom Caminant per la Tordera i a Santa Susana fins al diumenge 11 d'octubre celebren el festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. Acabarem destacant a Brunyola, avui comença i s'allarga fins al diumenge la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
1: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i serveis a vin fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
5: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
6: Matí 360.

0: cançó de Calvin Harris, Katy Perry, però també Pharrell Williams i Vixen, entre d'altres amb aquest Feels, una vegada que coneixem ja fa uns quants anys. Dos minuts per sobre de 2:15 del matí.
1: Els esports amb Moisès García.

0: Anem, doncs, amb la informació esportiva del cap de setmana, un cap de setmana llarg de 3 dies. Moisés, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Va, comencem parlant de futbol, no? Perquè l'Argentona buscarà la primera victòria de la temporada contra el Manlleu.
1: Sí, una Argentona que, com dius, afronta el quart partit de la competició amb la necessitat de sumar ja el primer triomf oficial de la temporada per no quedar-se estancat en les posicions de la zona baixa. El rival d'aquesta jornada és el Manlleu, que té una dinàmica totalment oposada. És l'actual líder amb 7 punts. Els maresmencs, per la seva part, són penúltims, amb només un punt, el que van sumar en la primera jornada, i arriben a la cita després de dues derrotes consecutives. Un partit que juga demà dissabte a les 5 de la tarda al camp de futbol Raúl Paloma d'Argentona. Una categoria per sota, en primera catalana, la jornada, hem de dir que comença avui mateix. Aquest divendres el club de futbol Lloret juga al camp de la Unió Esportiva Torroella. Serà a partir de les 9 de la nit. Els lloretencs, després d'una setmana sense competir a causa de les suspensions per les pluges, arriben a la cita en el tercer lloc de la classificació amb 6 punts. Una situació que té el Torroella que és molt diferent. Els rivals encara no han pogut guanyar i sumen un punt en 3 partits i es troben en zona de descens. Aquesta quarta jornada de la primera catalana també ens deixa un desplaçament de la Unió Esportiva Tossa al camp del Figueres. Després de l'empat de la setmana passada, els homes d'Edu Urdiales, que volen seguir mirant a la zona alta de la classificació, ara són 5ens amb 4 punts, mentre que el Figueres ocupa l'11a plaça amb 3 punts i un partit menys. El partit a l'estadi de Vilatenim serà aquest dissabte a les 4 de la tarda i també jugarà la Juventus Lloret a Malgrat. Ho farà a casa contra el Sant Cugat aquest dissabte a 6:15 de la tarda. La Juve, que arriba a la cita com a 8è classificat amb 3 punts, mentre que el Sant Cugat és penúltim encara sense puntuar. I en segona catalana, en el grup primer, el Blanes rep el Begur, el Farners també juga com a local davant del Sant Jaume Olot B, la Vidrarenca jugarà a casa contra l'Empúria Brava Castelló i l'Arbúcies rebrà el Sant Gregori. El Tordera farà de visitant, es desplaçarà al camp del Bascanó. I en el grup 2, el Cabrils jugarà al camp del Llavaneres, el Cirera jugarà al camp del Masnou i el Mataró rebrà a casa el Voltregà.
0: Tot això pel que fa al futbol, també aquest cap de setmana tenim bàsquet. La Unió Esportiva Mataró, destaquem, debuta aquest cap de setmana en la tercera FEB.
1: Havia d'haver-ho fet la setmana passada, però pel tema de les suspensions de les pluges no es va jugar el partit. Tercera FEB comença la temporada amb la jornada 2, amb un partit de la Unió Esportiva Mataró, amb un desplaçament a la pista del Ciutat d'Inca aquest dissabte a les 6 de la tarda. A diferència dels mataronins, els rivals sí que van poder jugar la setmana passada i van caure de manera contundent a la pista del Quarte per un marcador de 81-57. En Supercopa masculina es disputa la 5a jornada i el Boet Mataró vol seguir amb el seu gran inici de competició i sumar el 5è triomf consecutiu per seguir en la seva condició de líder de la categoria. L'equip mataroní jugarà a casa aquest dissabte a les 4 de la tarda contra l'Associació Esportiva Minguella, que arriba a la cita com a 8è classificat, amb un balanç de 2 victòries i una derrota, amb 5 punts pels 8 que suma el Boet Mataró, que és primer. En la mateixa categoria, el bàsquet Lloret es desplaçarà a la pista del Maristes Ademar, on jugarà aquest dissabte a 6:15 de la tarda. El conjunt lloretenc només ha pogut sumar una victòria en 3 partits i afronta la cita des de l'11è lloc de la classificació amb 4 punts. I en Supercopa femenina, la 5a jornada deixa un partit a casa de les noies del Boet Mataró davant de la Salle Reus. Serà aquest dissabte a 6:15 de la tarda.
0: Anem a parlar tot seguit d'hoquei, i és que el Xung Massanet disputa el tercer partit de la Lliga Catalana.
1: Sí, serà aquest cap de setmana en aquesta lligueta de pretemporada que disputen els equips de l'hoquei Lliga abans d'afrontar l'inici oficial de la competició, que, com sabem, arribarà a finals d'aquest mes d'octubre. Els de Massanet de la Selva rebran la visita d'alcaldes amb l'objectiu de buscar la primera victòria, perquè en les dues anteriors jornades els salvatans van perdre, recordem, 2-1. A la pista del Calafell i 6-4 a la pista del Reus. En aquesta ocasió jugaran a casa davant d'un Caldes que en els dos anteriors partits també ha sumat 2 derrotes. El partit és demà dissabte a les 8 del vespre a Massanet de la Selva.
0: També parlem de futbol sala, el futsal Mataró, que vol seguir en dinàmica positiva i afronta la quarta jornada de la segona divisió nacional.
1: que es disputa aquest cap de setmana i, com dius, el futsal Mataró, que vol seguir invicta en aquest inici. Ha jugat dos partits, ha guanyat els dos. Aquest dissabte a les 7 de la tarda, els maresmencs que jugaran a casa contra el Xerez, un equip que ocupa el setè lloc de la classificació i que ha sumat 4 punts dels 9 possibles. El conjunt mataroní la setmana passada no va poder jugar el seu partit a la pista de l'Algira i, insistim, arriba a la cita després d'haver guanyat els dos primers partits de Lliga contra els conjunts de l'Àfrica Ceutí del Melistar i se situen cinquens amb 6 punts.
0: I en handbol repassem els partits de la jornada d'handbol amb el Calella i també el Joventut de Mataró.
1: Comencem per la primera divisió nacional amb la Unió Esportiva Handbol Calella, que afronta aquest cap de setmana la quarta jornada de la primera divisió nacional amb un desplaçament a la pista del Granollers, el conjunt calellenc, que és sisè a la classificació amb 4 punts després d'un triomf i un empat en els dos partits que ha disputat fins al moment. El Granollers, per la seva part, suma 2 punts després d'una derrota i una victòria en el novè lloc. El partit serà aquest diumenge a 2:15 del migdia i a la Lliga Catalana Or, en la categoria femenina, el Joventut de Mataró juga aquest cap de setmana a casa contra el Club Handbol Ascó, l'actual líder del grup, després de 2 victòries en 2 partits disputats, mentre que les mataronines són cinquenes amb una victòria i una derrota fins al moment. El partit és aquest dissabte a les 12 del migdia. També jugarà el sènior masculí del Joventut de Mataró amb un desplaçament a la pista del Cooperativa Sant Boi. Els mataronins són líders amb 2 victòries en els 2 partits jugats, mentre que el Sant Boi és segon amb un triomf i una derrota.
0: I acabarem parlant de la 8a edició de la Megalítica, una cursa trail, no?, que se celebra a Tossa aquest cap de setmana.
1: Efectivament, aquest diumenge Tossa de Mar que viurà aquesta 8a edició de la Megalítica, una cursa trail, una cursa de muntanya que organitzen el Club Fondistes de Tossa, una prova que presenta 3 distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres i la previsió és arribar al mig miler de participants. El recorregut de 5 quilòmetres és més assequible, amb 70 metres de desnivell positiu, que passa per trams de pista forestal i corriols. Després ja, com dèiem, la prova de 10 quilòmetres, de 400 metres de desnivell positiu, que combina el bosc mediterrani i paisatge litoral. I la distància de 21 quilòmetres amb 800 metres de desnivell positiu ja és més exigent i té un recorregut marcat per la trail de muntanya amb un itinerari que passa per diversos monuments megalítics. La sortida de la 8a megalítica de Tossa de Mar està prevista per aquest diumenge a les 9 del matí des de la zona esportiva.
0: Doncs és la darrera proposta, per dir-ho així, esportiva que comentem avui amb els esports per aquest cap de setmana llarg de 3 dies. Moi, gràcies, que tinguis un bon cap de setmana si pots gaudir d'algun dels 3 dies, vaja.
1: Igualment, ho intentarem, que vagi tot bé.
0: Que vagi molt bé, bon dia. En 5 minuts arribarem a 3:15 del matí. Escoltem un clàssic.

0: El so i missatge optimista d'en Joan Dausà, tot anirà bé. Sonen les 8 del matí, 48 minuts. En 12 arribem a les 9 d'aquest divendres 9 d'octubre del 2026. Moment ara, al matí 360 de Ràdio Marina, de fer un cop d'ull a les portades dels diaris. Comencem per Diari de Girona, amb un tema que obre el diari, però que també explicàvem ara les notícies i obríem el programa d'avui. Adamet invertirà 100 milions a la planta de Riells i Viabrea. També en foto de portada trobem aquest titular: Gastronomia, Esport i Salut. Més d'un centenar d'experts analitzen el paper del futur campus de salut com a motor d'innovació territorial. I una altra qüestió que trobem a Diari de Girona en portada: els sectors públic i privat es conjuren per accelerar la transició verda. Anem amb els diaris d'àmbit estatal. El barceloní La Vanguardia diu: l'aspre dol per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda. Feijóo denuncia la manipulació emocional del PSOE a propòsit de la mort de l'anciana. També en foto en portada i en clau internacional, el rotatiu de Godó diu: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna. I també una altra qüestió que tracta La Vanguardia en portada, diu així: demanda a Meta pel suïcidi d'una de les moderadores. El periòdico: Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas. És un dels temes principals de la portada del diari barceloní. També amb una foto en portada acompanya el següent titular: cop a la resistència, Rússia llença bombardejos indiscriminats contra la població civil. I també destaca en el periòdico: el negoci de les cases de colònies escolars cau un 80% pel boicot dels professors. Acabarem amb el diari Ara, que també es fa ressò de la precampanya electoral, amb el següent titular: la precampanya es tensa per la mort de la Mari Carmen, de Abascal. El PP rebutja els homenatges a la dona desnonada i acusa el PSOE de manipulació emocional. També es fan ressò dels Premis Nobel, el Lara, amb el següent titular: Nobel a l'audàcia d'Anne Carson, la poeta canadenca rep la notícia mentre escoltava el vent a Islàndia. I també a un altre tema que destaca la portada de l'Ara avui divendres, amb el següent titular: crisi del consum, cau l'endeutament i creixen els estalvis.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia: alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana, tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
6: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
5: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
6: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
5: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
7: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del CAP 2. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
8: Matí 360.

Actualitzem informació de mobilitat. Tenim, per una banda, ara a la C31, al tram final de l'autopista del Maresme, un quilòmetre de circulació amb retencions entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, en sentit Barcelona. També continua la circulació intensa en aquesta carretera comarcal entre Argentona i la Roca del Vallès, la C1415C, per les Llavissades, en un tram de 7 quilòmetres. Es dona pas alternatiu. I també continua aquest avís per un accident que ha tingut lloc a primera hora del matí a l'AP7, a Sant Feliu de Buixalleu, en direcció a Girona, i amb vehicles al voral. Per tant, precaució per circular per aquest punt. L'AP7, a més, també presenta boira entre Gualba i Sant Celoni. Per tant, és un tram de 6 quilòmetres en presència de boira. S'ha de circular també amb precaució. Els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona també són complicats en un dia laborable. Les rondes de Barcelona i el nus de la Trinitat, i també hi ha trànsit dens a punts com la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2 al seu pas per l'Alt Maresme. Pel que fa al servei de Rodalies, la R2 Nord, per l'interior, circulació amb demores de 30 minuts de mitjana a causa d'uns treballs de millora a la infraestructura, segons informa Rodalies de Catalunya. També l'R11, un tren que sortia a primera hora del matí des de Barcelona a Sants en direcció Figueres, circula amb una demora també de 30 minuts a causa de treballs, diuen, de millora a la infraestructura. En principi, no hi ha incidències a la RGU i a la RU, segons s'està informant a hores d'ara a Rodalies de Catalunya, almenys incidències greus. 5 minuts, 4 minuts i mig en realitat, per arribar a les 9, anem amb el repàs de l'actualitat.

0: La farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea fins al 2034. La companyia, que aquest estiu va formalitzar la compra de la fàbrica a Sanofi, vol triplicar-la en la producció i passar dels 3.000 milions de comprimits anuals actuals als 10.000 milions l'any 2029. El pla preveu modernitzar la maquinària, impulsar la digitalització i incorporar nous medicaments. Segons explica el director de la planta a Riells, José Francisco Rostro, l'objectiu és fabricar a la selva medicaments en sèrie en més quantitat. L'escoltem.
1: Y la idea es aprovechar al máximo esta fábrica. Esta fábrica, la idea que tiene Adamet con ella es convertirla en el large scale molecules, es decir, en la fábrica donde se fabriquen en serie los productos en mayor cantidad. Eso sí, manteniendo sus operaciones y sus producciones en la fábrica que hoy en día tiene en Fabianici, en Saverov, en Polonia, y en David Pharma, en Vietnam.
0: La planta té actualment 260 treballadors i la companyia preveu ampliar la plantilla progressivament, tot i que encara no ha concretat quants llocs de treball es crearan. Des de Riells s'exporten medicaments a 84 països, principalment europeus. També destaquem avui que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. L'operació, batejada com a Showtime, s'ha saldat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han intervingut 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. Segons la investigació, l'organització utilitzava habitatges i vehicles amb dobles fons per amagar i transportar la droga. També s'han fet escorcolls a Mataró i en diversos municipis de l'àrea de Barcelona. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'agència nord-americana DEA, continua oberta per determinar l'origen de totes les partides de droga. En clau econòmica, us expliquem que l'atur al Maresme es manté pràcticament estable durant el setembre amb 19.612 persones desocupades, només 15 més que a l'agost. Segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l'atur ha augmentat un 0,08% en l'últim mes i un 0,93% respecte de fa un any. La taxa d'atur comarcal se situa ara en el 8,43%, però amb diferències importants entre municipis. Per exemple, a Pineda registren un atur de 1.486 persones, Tordera 920, Calella 854 i Malgrat 800. Durant el setembre destaquen els increments de l'atur a Calella i Palafolls. També pel que fa al perfil de les persones desocupades, gairebé 6 de cada 10 són dones i prop del 62% tenen més de 45 anys. A més, una de cada 3 persones aturades fa més de 2 anys que busca feina. Farem un parell de punts d'informació d'àmbit general abans d'acabar aquest bloc de notícies. Protecció Civil farà sonar simultàniament les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el pròxim 19 d'octubre. Serà la primera vegada que tots els dispositius operatius s'activin alhora en un simulacre que començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. La prova afectarà uns 930.000 habitants i inclourà, entre d'altres, les situades a Riells i Viabrea i a Fogars de la Selva. Abans que sonin les alarmes, Protecció Civil enviarà un missatge és alerta als telèfons mòbils de les zones afectades per informar que es tracta d'un simulacre. I també destaquem que el Banc dels Aliments de Catalunya busca 17.000 voluntaris per a la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre. La campanya es farà amb més de 2.000 punts de venda i enguany posa el focus per primera vegada en les anomenades noves pobreses, és a dir, persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Les entitats alerten que el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. I acabarem amb el temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol durant tota la jornada. Temperatures màximes avui entorn als 21 graus. Són les 9 en punt del matí d'aquest divendres, 9 d'octubre del 26.
2: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Mira, jo ara això que t'explicaré no té cap evidència científica, ni molt menys.
1: Ai,
0: és una percepció... És una percepció totalment...
1: Ei, agafeu-vos.
0: Home, no. Quina credibilitat em dones, ara ho
1: va,
0: em
1: vas dir. Tira. Bon dia, eh? Bon dia a tothom.
0: Bon dia,
1: primer.
0: Bon dia, sí. Bon dia. Mira quin cafè s'està prenent. Això que t'anava a dir. És que, clar, em fas una enveja.
1: Sí, vamos.
0: No, escolta, t'anava a dir que és una percepció totalment subjectiva el sí. fet de que avui em sembla que hi ha gent que agafa festa perquè hi ha menys trànsit, menys moviment, els carrers semblen més aturats. Tu has trobat aparcament
1: home,
0: a la primera...
1: Home, jo he arribat 10 minuts abans, jo menys 20 i alguna cosa i estava per aquí.
0: Per això.
1: No sé. Sí, és una percepció que podria, ser, que podria ser real, perquè avui, curiosament... he tingut aquest pensament quan estava a mig quilòmetre d'arribar, o sigui,
0: sí,
1: més o menys per la zona esportiva i tal, pràcticament anava sola per la carretera i pensava, ostres, quina diferència d'ahir, que ahir sí. això semblava, no sé. He arribat a la rotonda, ni un cotxe. Dius, oh, uau. I quan surts de la rotonda i ja, amb un cop de vista, veus tres places de pàrquing, dius, ei, què està passant?
0: Doncs això, que t'estic dient jo, però una hora i mitja abans.
1: Però què vols dir? Que la gent ha marxat ja?
0: No ho sé, no tinc ni idea, però la veritat és que...
1: No, no, ahir era un poltergeist.
0: Sí, però d'entrada...
1: Ahir era una cosa totalment extraordinària. No, crec que mai... Ostres, mai havia donat tantes voltes. Vaig estar mitja hora per aparcar, eh?
0: Sí, no, però a banda de l'aparcament, dic... és veritat que ahir la pluja ho complicava tot i
1: sí,
0: els
1: no,
0: dies...
1: Sí, però apa, que no ha plogut aquests dies.
0: No,
1: i més que ahir.
0: Sí,
1: amb la qual cosa no li trobo una explicació.
0: De fet, dilluns que va ploure... A veure, diumenge el temporal va caure en diumenge i això, en certa manera, va facilitar... Va fer molt de mal, evidentment, però va facilitar les coses perquè el problema realment de tot plegat, a banda de les persones que van perdre la vida, que això és un altre tema, el problema el vam tenir dilluns. El problema el vam tenir dilluns amb les carreteres tallades,
1: amb les
0: esllavissades, amb els baixos inundats, amb tot plegat, no? I a més que dilluns continuava plovent. Aquí sí que va ser un problema, no? Però és que ahir també plovia, encara que fos menys, però també plovia.
1: Bé, ja, en fi, ja, no sé. Dius, però que ha estat plovent cada dia d'aquesta setmana.
0: Sí.
1: Jo no m'he trobat problemes fins ahir, que va ser una cosa totalment excepcional. No és normal.
0: Va, en tot cas, avui
1: la
0: cosa
1: és
0: totalment
1: diferent.
0: És totalment diferent. Jo tinc aquesta sensació de que hi ha molta gent que està de festa i no sé
1: quina sort, no?
0: S'ho fan, perquè hi ha gent que pot agafar tres dies, que seria el normal, no?
1: Sí.
0: Perquè el dilluns és festa. Però segurament hi ha gent de festa avui també, però vaja, no sé.
1: No sé, sisplau, si la gent en massa al barri de Calaguidó ha fet festa avui divendres i no estan anant a treballar, que ens avisi.
0: No,
1: jo ho dubto, eh?
0: No a Calaguidó necessàriament, sinó també pel voltant. Vaja.
1: Jo, sí, però la que ens afecta ara directament és que no crec. Són coses que... És allò que tu deies, no? Caravanes d'aquestes que apareixen
0: i
1: desapareixen d'una manera així, sense cap mena d'explicació, i aquestes coses. Mira, ja et dic, ahir era un poltergeist, totalment.
0: Bueno, escolta, tu avui te vas a concert, eh?
1: Jo avui me'n vaig de concert, creu els dits, perquè sembla que marxen les pluges, però arriba el vent. Jo avui ja m'he posat de suadora.
0: Ja veig.
1: Això és un símptoma de que realment alguna cosa està passant.
0: Ha baixat la temperatura, eh?
1: Ha baixat molt la temperatura.
0: Ha baixat bastant,
1: ara
0: sí.
1: Estava a 8 graus o una cosa així, 8 no, o 9 graus.
0: Més. 10. Però bueno, sí.
1: Bueno,
0: fa fred.
1: El cotxe deia 9 i el meu cotxe va a missa, ho sento. deia 9 graus. Es nota. Realment es noten aquests 10 graus.
0: Home,
1: que
0: s'ha
1: fotut una patacada, la temperatura del
0: de
1: termòmetre...
0: De 22 la setmana passada.
1: La patacada ha estat important. El que passa és que ara ens poden arribar alertes per vents. No sé si... Jo, és que passem d'una cosa a una altra. En fi... Jo estic molt contenta d'aquests 10 graus de davallada, jo estic molt contenta de que ens diguin els meteoròlegs que estem en unes temperatures pròpies del mes de novembre, i no del mes d'octubre, i per mi, ja saps que jo sóc fan del fred, m'agrada més el fred
0: jo
1: que la calor extrema.
0: Després de l'estiu que hem tingut, prefereixo això, és evident, però vaig una mica boig, perquè fa una setmana teníem temperatures de finals d'agost, i ara tenim temperatures de novembre. Però a veure, no pot fer la temperatura que
1: toca. Mentalitza't. Canvi d'armari.
0: Toca canvi d'armari.
1: Sí, ja està.
0: No, ja.
1: I a més urgent, d'aquelles coses que...
0: No, clar.
1: Perquè, clar, és, no tens un temps de preparació.
0: No,
1: no, no és...
0: No.
1: de la calor extrema al
0: però si
1: fred.
0: Jo, però si jo aquesta nit m'he posat una manta per sobre.
1: Sí, sí, jo també. jo també. I avui veia imatges de les primeres emblanquinades ja pel Pirineu. És flipant, o sigui, flipant.
0: Ai, en fi, va.
1: Va, comencem, que si no parlarem del temps tot aquesta hora i tenim encara moltes coses que comentar.
0: Com que no tenim rotllo, saps?
1: Vinga.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
6: Marina. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
2: En cap de setmana parlem d'estrenes. Arriba als cinemes Escape Room 2. En guió d'Héctor Claramunt i Joel Joan, una adaptació de la segona part de l'obra de teatre que combina comèdia, suspens, acció i els secrets entre quatre amics que de nou es troben atrapats.
7: Tornem a jugar? Merda.
8: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
7: I això no és cap Escape Room.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Merda, aquesta no me l'esperava.
2: L'Edu, la Marina, la Vicky i en Rai es retroben 5 anys després i tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat al capdamunt de la muntanya de Montjuïc. No trigaran a adonar-se que aquell establiment no és el que sembla, on un comptador que els resulta inquietantment familiar indica que només tenen 60 minuts per sortir-ne o moriran. Atenció, que aquesta setmana tenim també la segona part, la seqüela de La Red Social. Es diu El Precio de la Red. Una història basada en els anomenats Facebook Files del 2021. I més d'una proposta de terror. Rob Savage estrena el film sobrenatural La Otra Madre. Una terrorífica història on una nena de 8 anys ha de lluitar contra un ésser que amenaça la família.
10: Mami?
11: La llama Otra Mami.
10: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
12: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
11: Dice que se parecía a ti.
13: ¿Puedo entrar en tu corazón?
2: La segona proposta de terror és Su propio infierno. Som a una metròpoli futurista que queda envoltada per una misteriosa boira. Té tots els ingredients, una presència esquiva i letal, una jove atormentada que emprèn la recerca del seu pare. Tot plegat una angoixant odissea dirigida per Nicolas Winding Refn. I atenció a aquesta comèdia dramàtica, una història de Mota i Fernando R., que compta amb un repartiment de luxe, el propi Mota, Carra Elejalde o Olivia Molina. Es diu Arriba Tutto, una història de segones oportunitats i d'amors d'infantesa que ajuden el protagonista a recuperar la seva antiga manera de veure el món. A les ciegues hormigues anirem a Biscaya, la Biscaya dels anys 30. En aquest thriller dramàtic, un vaixell anglès carregat de carbó naufraga a la costa i una família decideix aprofitar l'oportunitat per recuperar-ne el carregament. El film es va estrenar al Festival de Locarno 2026. Tanquem amb El árbol muy, muy lejano, una aventura fantàstica basada en la novel·la de Enid Blyton. La història segueix amb Paul i en Tim, una parella que es trasllada amb els seus fills a la tranquil·la Bretanya anglesa. Allà els nens descobriran un arbre màgic habitat per personatges extraordinaris. I pels amants del gat còsmic arriba en català Doraemon Aventures al món de l'art. Aquesta setmana les plataformes, després del seu pas pel Festival de Sant Sebastià, arriba la sèrie El Castillo a Movistar Plus, basada en el llibre El Proxeneta. El projecte explora l'auge real del negoci del proxenetisme i les xarxes de tràfic de dones a Espanya a finals dels 90. A HBO, la segona part de Fúria, on els nous capítols no continuen les trames de la primera temporada, sinó que presenten històries inèdites protagonitzades per un nou grup de dones. Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Anna Mena i Clara Sanz. Carrie es reinventa a Prime Video.
14: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
15: Hola, soy Sue, por cierto.
16: Hola.
15: ¿Qué vestido más chulo?
16: Gracias, lo hice yo.
17: No hace falta que lo jures.
18: ¿Qué le hicieron a mi hija?
17: Intentamos ayudarla, se le fue la olla.
19: Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Están muertos.
2: Basada en la icònica primera novel·la de Stephen King, arriba aquesta sèrie, una reinvenció actual d'aquesta clàssica història que segueix la vida de Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida reclosa a casa seva, amb la seva mare, que la protegeix ferotjament. Netflix aposta per la sèrie biogràfica Aquel, que repassa la vida del cantant Rafael i que ens fa viatjar de Madrid a Las Vegas passant per Moscou, París o Acapulco, mentre que les Kardashian estrenen una nova temporada a Disney Plus. I després de la setmaneta de pluges que hem tingut i que han tingut també en aquesta població, no volem acabar el nostre espai d'estrenes sense dirigir la nostra mirada cap a Sitges, perquè dijous 8 d'octubre es va donar el tret de sortida al nou festival, el Festival de Sitges més mastodòntic, amb 442 projeccions. Aquesta 59a edició de la Mostra Catalana compta amb la participació de 290 llargmetratges, 127 curts i la presència de 645 convidats. Unes xifres que no recordem ni tan sols en una edició tan remarcable com la del 2017, la dels 50 anys del festival amb Susan Sarandon al capdavant. I el públic de Sitges, una parròquia d'una fidelitat inqüestionable. Sembla que està acudint en massa la convocatòria amb un augment de prop del 20%. Molts d'ells atrets per grans figures del cinema de gènere, com ara tot un Sir Peter Jackson, que rebrà el Gran Premi Honorífic. O actors i directors com Danny DeVito, Kevin Bacon, Amy Irving o Casey Affleck. Sense oblidar-nos d'un Alejandro Amenábar que celebra enguany el 30è aniversari de Tesis. La setmana vinent parlarem amb una mica més de profunditat d'aquesta nova edició del Festival de Sitges, el més important festival de cinema de gènere d'Europa. El festival d'enguany està dedicat a la figura de Carrie, la imatge inspiradora del cartell, coincidint, com hem comentat fa un momentet, amb l'estrena de la seva esperadíssima sèrie a les plataformes. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Sembla mentida, però aquest tema té com 13 anys o 14 anys, eh?
1: Sí, però hi ha temes d'aquests que envelleixen bé. Hi ha alguns que ja queden
0: que no acusen una mica, el temps, sí.
1: Com una mica obsolet. Però aquest, la veritat és que continua sonant molt i molt bé, eh?
0: I tant, i tant.
1: Potser els hi falta algun matís, potser les noves produccions doncs, farien que sonés un pèl diferent, però Déu-n'hi-do, aguanta bé.
0: 9:34 minuts del matí, ahir parlàvem de cultura.
1: Ahir parlàvem de literatura, ahir parlàvem de que a la una del migdia doncs, se sabria el guanyador del Premi Nobel de Literatura i estàvem molt interessats perquè l'escriptor barceloní, Enric Vilamates, doncs estava allò com fregant quasi el premi. Al final no ha pogut ser, no ha estat, eh? El primer que ha quedat a les portes del Premi Nobel de Literatura, ja anteriors grans noms de la literatura, com Miquel Martí Pol, doncs, bueno, no parlar de Salvador Espriu, de l'Àngel Guimarà, tots aquests que ja coneixem, s'han quedat allò fregant, eh? Fregant el premi, i una vegada més doncs no ha pogut ser. Ho ha guanyat una autora canadenca anomenada Anne Carson, de 76 anys, una dona que refusa les etiquetes, però que combina perfectament la poesia i l'assaig, i una dona que jo crec que si no l'hem descobert fins ara, val la pena que ens apuntem al seu nom per... jo almenys penso comprar algun llibre seu per introduir-me, eh? Amb el seu món.
0: De fet, ara potser millor això pot sonar una mica com molt superficial, però és que els Nobel també serveixen per això.
1: Oh, esclar.
0: Per la projecció. Eh?
1: Exacte, i per donar... doncs,
0: i visibilitat.
1: Per donar visibilitat doncs, a noms, inclús doncs, d'altres cultures, que nosaltres doncs, encara no hem conegut. A mi m'ha servit, per uns quants. He descobert alguns autors que la veritat, després m'han enamorat. O sigui que, a veure si això passa també amb la Anne Carson. Felicitats.
0: Mira, ens quedem amb Love of Lesbian i Rigoberta Bandini.
1: Vinga.
2: El tiempo pone a todos en su lugar, a ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí, soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección.
3: Por las ramblas, 100.000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero, oh no.
2: Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Hola, senyor Soler.
3: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
2: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
3: Sí? Prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
4: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
5: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

0: Pugem al DeLorean.
1: Doncs sí, darrer viatge de la setmana i després de travessar les tempestes tota aquesta setmana ens encanta perquè avui ens esperen cels clars, cels blaus i la veritat ens agrada molt viatjar en aquestes condicions. Ho fem a diari amb tots vosaltres i només cal un requisit, com sempre, posar la data d'avui, que és 9 d'octubre. Va, som-hi!
2: Oh, oh, oh, oh, oh!
1: Avui és quasi monogràfic, ja ho veuràs.
2: Deixa-la que soni, eh?

0: Va, ja està. Estava cantant.
1: S'estava jo cantant. Va, va, és que si no la deixarem sencera, va. Anem a un 9 d'octubre de l'any 1940, dia en què neix John Lennon. Avui, un dia com avui de l'any 1940, naixia John Lennon a la ciutat de Liverpool. Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives també del segle XX. Quan el grup va començar a desintegrar-se, Lennon va iniciar una carrera com a solista marcada per àlbums aclamats per la crítica, que seria que, doncs, la història de la música sense les seves cançons, com Give Peace a Chance, Imagine, o aquest Woman. I mira, mira com juguen els astres, eh? De vegades aquelles coses que diem de la història i de la vida, perquè 35 anys més tard, del dia del seu naixement, aquest 9 d'octubre de 1940, neix el músic i compositor Sean Lennon a Nova York, als Estats Units. O sigui, el seu fill va néixer el mateix dia que va néixer ell, caram, però 35 anys més tard. És curiós, eh? És l'únic fill de Yoko Ono i John Lennon, germà de pare de Julian Lennon. I qui podria ser el seu padrí? Doncs el seu padrí era Sir Elton John. This is Carmen's gonna get you. I el que deien que avui el DeLorean, doncs, sembla que està de monogràfic. Recordem que Lennon va morir assassinat un 8 de desembre del 1980 a la porta de l'edifici Dakota a Nova York. 5 anys més tard, un 9 d'octubre del 1985, i per celebrar el que representaria el seu 45è aniversari, Yoko Ono, la seva dona, va obrir formalment un jardí de 3 acres i mig a Strawberry Fields, un espai doncs enorme, més gran que un camp de futbol. Perquè en som una idea, ubicat al Central Park de Nova York, l'àrea va ser plantada amb arbres, arbustos, flors, recol·lectats de tot el món, i no es va quedar aquí. A més, ella va donar $1 milió pel seu manteniment. Tot això per rememorar, per premiar, per recordar la memòria d'aquest gran John Lennon.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
6: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
7: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
8: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
1: A Blanes, per la Comerciada sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.

0: Va, que marxem de cap de setmana
1: llarg. Marxem de cap de setmana llarg, tu has dit, eh? Tres dies, i pel que diuen els pronòstics, sembla que amb bon temps, així que això s'ha de celebrar. La veritat és que mai estem contents amb el que tenim, perquè portem tot l'estiu queixant-nos, de que no podíem suportar més les calors, de que volíem ja que arribés l'hivern, que si us plau, que prou ja, i ara doncs que hem tingut una setmaneta d'un temps terrible, horrorós, la veritat és que tot s'ha de dir, estàvem desitjant que sortís una escletxeta de sol i aquí la tenim. Així que benvingut a aquest sol i benvingut a aquest sol que ens acompanyarà, esperem, toco fusta, durant el cap de setmana, una miqueta per compensar, no?
0: Sí, sí, exacte, i també molta precaució a la carretera, perquè de fet ja es posa en marxa avui, operació sortida, s'espera més de mig milió de vehicles que surtin de l'àrea de Barcelona entre avui i demà, i una tornada concentrada, segons deien ahir des del Servei Català de Trànsit, concentrada en dilluns.
1: Oh, serà maco,
0: eh? Apoteòsic,
1: eh? Serà molt maco, sí. Va, nosaltres que marxem ja i ho fem, doncs, celebrant en aquests rajos de sol i aquest cap de setmana llarg, insistim, compte si ens posem en carretera. Wonderful World és un gran tema, un tema que es presentava per dia 10 a l'estiu, d'alguna manera, no? I a més sí, ho feien doncs, dos germans, que venen doncs, així com d'una nissaga musical, són productors, són DJs, fan música electrònica, electrolatino, i tenen un cognom comú que és Magán.
0: En aquesta ocasió acompanyats de DJ Nano, també.
1: Víctor Magán i DJ Nano són els que posaran, doncs, aquest punt i final i ens portaran fins a les notícies de les 10. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Fins dimarts.
1: Fins dimarts. Adéu.
0: Adéu.

0: 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milan Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milan Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea fins al 2034. La companyia, que aquest estiu va formalitzar la compra de la fàbrica a Sanofi, vol triplicar-ne la producció i passar dels 3.000 milions de comprimits anuals actuals als 10.000 milions l'any 2029. El pla preveu modernitzar la maquinària, impulsar la digitalització i incorporar nous medicaments. La planta té actualment 260 treballadors i la companyia preveu ampliar la plantilla progressivament, tot i que encara no ha concretat quants llocs de treball es crearan. Des de Riells s'exporten medicaments a 84 països, principalment europeus. I l'Hospital de Calella ha alliberat diversos espais per poder-los destinar a usos assistencials. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha traslladat durant el setembre diferents serveis administratius a un edifici annex situat a l'antiga seu de Set Travel Viatges al costat del centre hospitalari. Entre els serveis traslladats hi ha les àrees de contractació pública, assessorament jurídic, facturació i comptabilitat. El nou edifici també disposa d'aules i d'una sala de simulació per a la formació dels professionals i dels metges residents. La corporació ha llogat l'immoble per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en adequacions. La mesura permetrà guanyar espai per a l'atenció sanitària mentre no es faci realitat el projecte del nou Hospital de Calella. De la informació d'àmbit general, destaquem que Protecció Civil farà sonar simultàniament les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el pròxim 19 d'octubre. Serà la primera vegada que tots els dispositius operatius s'activin alhora en un simulacre que començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. La prova afectarà uns 930.000 habitants i inclourà, entre altres, les situades a Riells i Viabrea i Fogars de la Selva. Abans que sonin les alarmes, Protecció Civil enviarà un missatge S-Alert als telèfons mòbils de les zones afectades per informar que es tracta d'un simulacre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol, temperatures màximes de 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Quina bona manera de començar. La component de Blackpink, Lisa, al costat de Maroon 5. Quan són les 10 del matí, 8 minuts, aquest de moment assolellat, divendres 9 d'octubre de 2026. I aquí estem, com cada dia, i fins la una del migdia, per acompanyar-te en aquest camí que nosaltres a diari omplim de música només per tu. Salutacions de qui et parla, és tot un plaer, Montse Rico.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Wonder, anomenada Boy George. Aquests de Karma Chameleon va ser una de les seves banderes, un dels seus temes que els va acompanyar sempre. Culture Club.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets. I amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Ei! Encara...

0: Ara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Arriba el fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Ràdio
5: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans dels Sols, amb un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A tope amb la vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts de les Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana. Comença

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudo Casgrasses és la nostra cançó de la setmana.

0: marquen la música de la Madonna dels 60, recordant els temes clàssics i amb una versió censurada. No sé si ho sabies, aquest Fuck You als Estats Units es deia Forget You. Coses, coses, sí, coses que passen. A Bella Ceylo Green, pràcticament arribant a les notícies, les de les 11 de la nit. De la nit, no, del matí. Això és el factor, eh? El factor clau és cap de setmana. Cap de setmana llarg. Ceylo Green.
1: Ràdio Marina.

veu de l'En Martin, que ens apropa a l'moment dels informatius. Re, una breu pausa i després la música torna al teu costat. Des de Ràdio Marina, no marxis.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Torre al Maresme es manté pràcticament estable durant el setembre, amb 19.612 persones desocupades, només 15 més que a l'agost. Segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l'atur ha augmentat un 0,08% en l'últim mes i un 0,93% respecte de fa un any. La taxa d'atur comarcal se situa en el 8,43%, però amb diferències importants entre municipis. Per exemple, Pineda de Mar registra 1.486 persones aturades, Tordera 920, Calella 854 i Malgrat de Mar 800. Durant el setembre destaquen els increments de l'atur a Calella i a Palafolls. Pel que fa al perfil de les persones desocupades, gairebé 6 de cada 10 són dones i prop del 62% tenen més de 45 anys. A més, una de cada 3 persones aturades fa més de 2 anys que busca feina. I també destaquem avui que l'assistent turístic amb intel·ligència artificial de Lloret de Mar, la dona marinera, ha registrat més de 1.600 converses i 4.100 missatges des de la seva posada en marxa. L'eina permet als visitants resoldre dubtes sobre el municipi les 24 hores del dia i en diferents idiomes. Segons les dades de Lloret Turisme, el 37% dels missatges s'han enviat a partir de les 5 de la tarda, fora de l'horari habitual d'atenció presencial. A més, el 73% de les converses s'han fet des de dispositius mòbils, especialment durant els mesos d'agost i setembre. Les consultes més habituals estan relacionades amb informació pràctica, platges i cales i mobilitat. Des de Lloret Turisme destaquen que aquestes dades també permeten conèixer millor les necessitats dels visitants i adaptar els serveis d'informació turística. De la informació d'àmbit general, destaquem que els bancs dels aliments de Catalunya busquen 17.000 voluntaris per a la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre. La campanya es farà en més de 2.000 punts de venda i enguany posarà el focus per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Les entitats alerten que el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020, una situació que agreuja les dificultats econòmiques de moltes famílies. Actualment, unes 170.000 persones necessiten cada mes el suport dels bancs dels aliments. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol. Temperatures màximes de 21 graus. Demà dissabte seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

No l'amagarem del tot perquè amb aquests canvis de temps mai se sap, però han baixat les temperatures, s'han desplomat. I de moment aquest ventilador queda una mica aparcat, però déu-n'hi-do el que ha sonat i el que ens ha fet ballar durant tot l'estiu. Més de 60 concerts, Banda Neon, amb Buo Simón DJ. Una de les cançons indiscutibles d'aquest estiu, aquest ventilador de Banda Neon.

0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives també del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre escape room.
3: I això no és cap escape room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Radio Marina.
6: Ens arriba per primera vegada la seva veu des de Nova York, la seva imatge. La seva veu peculiar, però sobretot els seus temes la van convertir quasi en tota una icona. Ningú com ella sabia divertir-se i es deia Cyndi Lauper.

0: Els cops que et dona la vida, els cops amagats que de vegades et sorprenen. Una de les lletres més profundes, més sentides, d'aquest Dani Martín que s'expressava així el 2010.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
3: Expocasió, home.
2: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
6: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Aquesta és una d'aquelles cançons que podríem qualificar de diferents. Aquest Dance Monkey. Un dels grans temes de l'any. Tones and I. 21 minuts només per les 12 del migdia. Aquesta nit és la tercera nit de comiat. Amb més festa que pena, dient adéu a les oques grasses. Un dels moments estel·lars, moment balada. Moment, la gent que estima.

0: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Octoberfest de Calella. L'Octoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a octoberfestcalella.com i a Instagram. Octoberfest Calella, l'original.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

La veritat és que no ha estat un mal any. Aquest darrer àlbum ha estat nominat als Grammy. Els Grammy 2026 per la millor gravació pop dance. No el va guanyar, però quasi. Zara Larsson, Midnight Sun. I 12 i escaig per les 12. Prepara't, que ens arriba un clàssic amb tota regla. Si ens ho permets, et farem viatjar l'any 1975 i ens trobarem amb una banda anomenada Amèrica.

0: Palamós. Fa agenda amb el suport del Departament de Cultura.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ja fa dies que som plenament conscients de la fi d'aquest estiu. I per si de cas no n'eren prou, un record d'un estiu, el del 2005, on aquesta cançó s'ha marcat de Billy, de Dizzy and the Dancers. Es va convertir quasi en clàssic. 5 minuts, parlar en punt.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. L'operació, batejada com a Showtime, s'ha saldat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals s'han ingressat a presó provisional. Els agents han intervingut 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. Segons la investigació, l'organització utilitzava habitatges i vehicles amb dobles fons per amagar i transportar la droga. També s'han fet escorcolls a Mataró i en diversos municipis de l'àrea de Barcelona. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'agència nord-americana DEA, continua oberta per determinar l'origen de totes les partides de droga. I Tossa de Mar celebra aquest diumenge la 8a edició de la Megalítica, una cursa de muntanya que espera reunir més de 500 participants. La prova, organitzada pel Club Fundistes de Tossa, amb el suport de l'Ajuntament, recorrerà diferents espais naturals del massís de l'Ardenya i la Costa Brava. La cursa ofereix tres distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres adaptades a diferents nivells. El recorregut més llarg, amb 800 metres de desnivell positiu, passarà per diversos monuments megalítics de l'entorn del municipi. La sortida de les tres proves serà diumenge a les 9 del matí des la zona esportiva de Tossa. La recollida de dorsals es farà demà dissabte a la tarda i diumenge al matí al pavelló municipal. De l'àmbit general, destaquem que Trànsit preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i dissabte al migdia, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, dilluns s'espera la circulació d'uns 270.000 vehicles. Les retencions es podrien concentrar especialment a l'AP7. De fet, per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i es restringirà el pas de camions en diversos trams, inclòs el de Maçanet de la Selva. Trànsit recomana consultar l'estat de les carreteres abans de sortir, especialment per les afectacions que han provocat els darrers temporals de pluja. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat en què l'ambient serè predominarà. Les temperatures màximes pujaran una mica, situant-se en valors d'entre 23 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives també del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
5: I això no és cap Escape Room.
6: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
5: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
1: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a la comerciada.com.
2: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
2: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
5: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar amb música en viu.
2: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
5: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
2: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

En clau de cap de setmana i des de Ràdio Marina. Bon viatge, si estàs ja per a ser sortida i, sobretot, compta en aquesta carrera Moonlight Shadow, My Healthy Alliance.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança. Ràdio Marina.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes fins al diumenge 11 d'octubre el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. També destaquem aquest divendres a l'Ateneu Popular Safera Ferotge xerrada Trencant la gàbia mental, una conversa sobre ètica i alliberació animal. Aquest cap de setmana, des d'avui fins al diumenge, se celebren les festes del barri de Calaguidó i Mascarolet. Les activitats es faran a la plaça Montserrat Roig, amb música, sardinada, jocs infantils i caminada popular, entre d'altres. I demà dissabte, 10 d'octubre, de 10 del matí a 8 del vespre, cinquena Fira d'Artesania i Música Oncoarts, organitzada per Oncolli Gablanes. A Lloret, fins al 31 d'octubre, a la sala d'exposicions de la Biblioteca, exposició de les fotografies participants en la 30a edició de Monfoto. A Malgrat, diumenge, visita guiada, un passeig entre els escultors.

0: lectures a partir de 11:15 del matí i a Tossa, diumenge, hi ha la megalítica, la cursa de muntanya amb sortida des de la zona esportiva a 9:00 del matí. Destaquem a Calella avui divendres la Fira de la Gent Gran fins a 7:00 del vespre a la plaça de l'Església i a la plaça de l'Ajuntament i també el diumenge a 7:15 de la tarda a la Sala Mozart, concert solidari en benefici d'un colliga Calella. A Tordera, demà dissabte, visita guiada caminant per la Tordera i a Santa Susana fins al diumenge 11 d'octubre celebren el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. Acabem destacant a Brunyola aquest cap de setmana, des d'avui fins al diumenge, 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Marina.

Era de les primeres vegades que cantava en anglès. Jean, aquest I'll Be There For You, es va convertir a finals del 2024 en un dels millors comiats musicals de la temporada. Estem esgotant el nostre temps, 20 minuts i la una, però abans, unes quantes paraules que triem no dir amb l'ajut dels Amics de les Arts.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat. Xavi, te quiero,
2: Xavi, yo te adoro. Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
6: Marta, demà pàdel a les 5.
7: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
6: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
8: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
9: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
10: Radio María.

0: Sempre sorprenent, sempre aportant. Des d'aquesta segona part del seu nou Confessions d'Hysteria. Aquesta és la versió més renovada, és la versió més actualitzada. Una sempre canviant, innovadora, madona.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Només a un minut ja perquè arribin les notícies amb aquesta versió tan i tan especial d'aquest tema de Phil Collins. Això sí, amb l'aportació sempre actualitzada a DJ Snake. El paradís no, però... quasi, quasi en un cap de setmana de 3 dies. Bon cap de setmana a tots. Ens retrobem dimarts a la segona hora del matí 3:60. Salutacions de Montse Rico. Adéu.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea fins al 2034. La companyia, que aquest estiu va formalitzar la compra de la fàbrica a Sanofi, vol triplicar-ne la producció i passar dels 3.000 milions de comprimits anuals actuals als 10.000 milions l'any 2029. El pla preveu modernitzar la maquinària, impulsar la digitalització i incorporar nous medicaments. La planta té actualment 260 treballadors i la companyia preveu ampliar la plantilla progressivament, tot i que encara no ha concretat quants llocs de treball es crearan. Des de Riells s'exporten medicaments a 84 països, principalment europeus. I l'Hospital de Calella ha alliberat diversos espais per poder-los destinar a usos assistencials. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha traslladat durant el setembre diferents serveis administratius a un edifici annex situat a l'antiga seu de Centre Bellviatges al costat del centre hospitalari. Entre els serveis traslladats hi ha les àrees de contractació pública, assessorament jurídic, facturació i comptabilitat. El nou edifici també disposa d'aules i d'una sala de simulació per a la formació dels professionals i dels metges residents. La corporació ha llogat l'immoble per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en adequacions. La mesura permetrà guanyar espai per a l'atenció sanitària mentre no es faci realitat el projecte del nou Hospital de Calella. De la informació d'àmbit general, destaquem que Protecció Civil farà sonar simultàniament les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el pròxim 19 d'octubre. Serà la primera vegada que tots els dispositius operatius s'activin alhora en un simulacre que començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. La prova afectarà uns 930.000 habitants i inclourà, entre altres, les situades a Riells i Viabrea i Fogars de la Selva. Abans que sonin les alarmes, Protecció Civil enviarà un missatge S-Alert als telèfons mòbils de les zones afectades per informar que es tracta d'un simulacre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol, temperatures màximes de 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives també del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre escape room.
3: I això no és cap escape room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
0: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Torre al Maresme es manté pràcticament estable durant el setembre, amb 19.612 persones desocupades, només 15 més que a l'agost. Segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l'atur ha augmentat un 0,08% en l'últim mes i un 0,93% respecte de fa un any. La taxa d'atur comarcal se situa en el 8,43%, però amb diferències importants entre municipis. Per exemple, Pineda de Mar registra 1.486 persones aturades, Tordera 920, Calella 854 i Malgrat de Mar 800. Durant el setembre destaquen els increments de l'atur a Calella i a Palafolls. Pel que fa al perfil de les persones desocupades, gairebé 6 de cada 10 són dones i prop del 62% tenen més de 45 anys. A més, una de cada 3 persones aturades fa més de 2 anys que busca feina. I també destaquem avui que l'assistent turístic amb intel·ligència artificial de Lloret de Mar, la dona marinera, ha registrat més de 1.600 converses i 4.100 missatges des de la seva posada en marxa. L'eina permet als visitants resoldre dubtes sobre el municipi les 24 hores del dia i en diferents idiomes. Segons les dades de Lloret Turisme, el 37% dels missatges s'han enviat a partir de les 5 de la tarda, fora de l'horari habitual d'atenció presencial. A més, el 73% de les converses s'han fet des de dispositius mòbils, especialment durant els mesos d'agost i setembre. Les consultes més habituals estan relacionades amb informació pràctica, platges i cales i mobilitat. Des de Lloret Turisme destaquen que aquestes dades també permeten conèixer millor les necessitats dels visitants i adaptar els serveis d'informació turística. De la informació d'àmbit general, destaquem que els bancs dels aliments de Catalunya busquen 17.000 voluntaris per a la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre. La campanya es farà en més de 2.000 punts de venda i enguany posarà el focus per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Les entitats alerten que el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020, una situació que agreuja les dificultats econòmiques de moltes famílies. Actualment, unes 170.000 persones necessiten cada mes el suport dels bancs dels aliments. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol. Temperatures màximes de 21 graus. Demà dissabte seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta!
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
8: Al Matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
9: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
10: No acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
11: Moltes coses.
12: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
13: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
14: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
13: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
14: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
15: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
16: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
17: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
18: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
8: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
19: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: do something. Let's make a bet.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. L'operació, batejada com a Showtime, s'ha saldat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals s'han ingressat a presó provisional. Els agents han intervingut 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. Segons la investigació, l'organització utilitzava habitatges i vehicles amb dobles fons per amagar i transportar la droga. També s'han fet escorcolls a Mataró i en diversos municipis de l'àrea de Barcelona. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'agència nord-americana DEA, continua oberta per determinar l'origen de totes les partides de droga. I Tossa de Mar celebra aquest diumenge la 8a edició de la Megalítica, una cursa de muntanya que espera reunir més de 500 participants. La prova, organitzada pel Club Fundistes de Tossa, amb el suport de l'Ajuntament, recorrerà diferents espais naturals del massís de l'Ardenya i la Costa Brava. La cursa ofereix tres distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres adaptades a diferents nivells. El recorregut més llarg, amb 800 metres de desnivell positiu, passarà per diversos monuments megalítics de l'entorn del municipi. La sortida de les tres proves serà diumenge a les 9 del matí de la zona esportiva de Tossa. La recollida de dorsals es farà demà dissabte a la tarda i diumenge al matí al pavelló municipal. De l'àmbit general, destaquem que Trànsit preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i dissabte al migdia, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, dilluns s'espera la circulació d'uns 270.000 vehicles. Les retencions es podrien concentrar especialment a l'AP7. De fet, per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i es restringirà el pas de camions en diversos trams, inclòs el de Maçanet de la Selva. Trànsit recomana consultar l'estat de les carreteres abans de sortir, especialment per les afectacions que han provocat els darrers temporals de pluja. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat en què l'ambient serè predominarà. Les temperatures màximes pujaran una mica, situant-se en valors d'entre 23 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes, juntament amb Paul McCartney, va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives, també, del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
3: I això no és cap Escape Room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com. Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, s'envia un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A tope amb la vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques, Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts de les Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de tu toques grasses és la nostra cançó de la setmana.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea fins al 2034. La companyia que aquest estiu va formalitzar la compra de la fàbrica a Sanofi vol triplicar-ne la producció i passar dels 3.000 milions de comprimits anuals actuals als 10.000 milions l'any 2029. El pla preveu modernitzar la maquinària, impulsar la digitalització i incorporar nous medicaments. La planta té actualment 260 treballadors i la companyia preveu ampliar la plantilla progressivament, tot i que encara no ha concretat quants llocs de treball es crearan. Des de Riells exporten medicaments a 84 països, principalment europeus. I l'Hospital de Calella ha alliberat diversos espais per poder-los destinar a usos assistencials. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha traslladat durant el setembre diferents serveis administratius a un edifici annex situat a l'antiga seu de Set Travel Viatges al costat del centre hospitalari. Entre els serveis traslladats hi ha les àrees de contractació pública, assessorament jurídic, facturació i comptabilitat. El nou edifici també disposa d'aules i d'una sala de simulació per a la formació dels professionals i dels metges residents. La corporació ha llogat d'immobles per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en adequacions. La mesura permetrà guanyar espai per a l'atenció sanitària mentre no es faci realitat el projecte del nou Hospital de Calella. De la informació d'àmbit general, destaquem que Protecció Civil farà sonar simultàniament les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el pròxim 19 d'octubre. Serà la primera vegada que tots els dispositius operatius s'activin alhora en un simulacre que començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. La prova afectarà uns 930.000 habitants i inclourà, entre altres, les situades a Riells i Viabrea i Fogars de la Selva. Abans que sonin les alarmes, Protecció Civil enviarà un missatge S-Alert als telèfons mòbils de les zones afectades per informar que es tracta d'un simulacre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol, temperatures màximes de 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Ho escoltes?
4: Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa vint fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original. Oh!
5: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de
3: cotxes. Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Et busco
7: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Turra al Maresme es manté pràcticament estable durant el setembre, amb 19.612 persones desocupades, només 15 més que a l'agost. Segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l'atur ha augmentat un 0,08% en l'últim mes i un 0,93% respecte de fa un any. La taxa d'atur comarcal se situa en el 8,43%, però amb diferències importants entre municipis. Per exemple, Pineda de Mar registra 1.486 persones aturades, Tordera 920, Calella 850, 54 i Malgrat de Mar, 800. Durant el setembre, destaquen els increments de l'atur a Calella i a Palafolls. Pel que fa al perfil de les persones desocupades, gairebé 6 de cada 10 són dones i prop del 62% tenen més de 45 anys. A més, una de cada 3 persones aturades fa més de 2 anys que busca feina. I també destaquem avui que l'assistent turístic amb intel·ligència artificial de Lloret de Mar, la dona marinera, ha registrat més de 1.600 converses i 4.100 missatges des de la seva posada en marxa. L'eina permet als visitants resoldre dubtes sobre el municipi les 24 hores del dia i en diferents idiomes. Segons les dades de Lloret Turisme, el 37% dels missatges s'han enviat a partir de les 5 de la tarda, fora de l'horari habitual d'atenció presencial. A més, el 73% de les converses s'han fet des de dispositius mòbils, especialment durant els mesos d'agost i setembre. Les consultes més habituals estan relacionades amb informació pràctica, platges i cales i mobilitat. Des de Lloret Turisme destaquen que aquestes dades també permeten conèixer millor les necessitats dels visitants i adaptar els serveis d'informació turística. De la informació d'àmbit general, destaquem que els bancs dels aliments de Catalunya busquen 17.000 voluntaris per a la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre. La campanya es farà en més de 2.000 punts de venda i enguany posarà el focus per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Les entitats alerten que el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020, una situació que agreuja les dificultats econòmiques de moltes famílies. Actualment, unes 170.000 persones necessiten cada mes el suport dels bancs dels aliments. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol. Temperatures màximes de 21 graus. Demà dissabte seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
3: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Radio Marina.
3: En cap de setmana parlem d'estrenes. Arriba als cinemes Escape Room 2. En guió d'Héctor Claramunt i Joel Joan, una adaptació de la segona part de l'obra de teatre que combina comèdia, suspens, acció i els secrets entre quatre amics que de nou es troben atrapats.
7: Tornem a jugar? Merda.
8: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
7: I això no és cap Escape Room.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Merda, aquesta no me l'esperava.
3: L'Edu, la Marina, la Vicky i en Rai es retroben 5 anys després i tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat al capdamunt de la muntanya de Montjuïc. No trigaran a donar-se que aquell establiment no és el que sembla, on un comptador que els resulta inquietantment familiar indica que només tenen 60 minuts per sortir-ne o moriran. Atenció, que aquesta setmana tenim també la segona part, la seqüela de La Red Social. Es diu El Precio de la Red. Una història basada en els anomenats Facebook Files del 2021. I més d'una proposta de terror. Rob Savage estrena el film sobrenatural La Otra Madre. Una terrorífica història on una nena de 8 anys ha de lluitar contra un ésser que amenaça la família.
10: Mami?
11: La llama Otra Mami.
10: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
12: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
11: Dice que se parecía a ti.
13: ¿Puedo entrar en tu corazón?
3: La segona proposta de terror és Su propio infierno. Som a una metròpoli futurista que queda envoltada per una misteriosa boira. Té tots els ingredients, una presència esquiva i letal, una jove atormentada que emprèn la recerca del seu pare. Tot plegat una angoixant odissea dirigida per Nicolas Winding Refn. I atenció a aquesta comèdia dramàtica, una història de Mota i Fernando R., que compta amb un repartiment de luxe, el propi Mota, Carra Elejalde o Olivia Molina. Es diu Arriba Tutto, una història de segones oportunitats i d'amors d'infantesa que ajuden el protagonista a recuperar la seva antiga manera de veure el món. A les ciegues hormigues anirem a Biscaya, la Biscaya dels anys 30. En aquest thriller dramàtic, un vaixell anglès carregat de carbó naufraga a la costa i una família decideix aprofitar l'oportunitat per recuperar-ne el carregament. El film es va estrenar al Festival de Locarno 2026. Tanquem amb El árbol muy, muy lejano, una aventura fantàstica basada en la novel·la de Enid Blyton. La història segueix en Paul i en Tim, una parella que es trasllada amb els seus fills a la tranquil·la Bretanya anglesa. Allà els nens descobriran un arbre màgic habitat per personatges extraordinaris. I pels amants del gat còsmic arriba en català Doraemon Aventures al món de l'art. Aquesta setmana a les plataformes, després del seu pas pel Festival de Sant Sebastià, arriba la sèrie El Castillo a Movistar Plus, basada en el llibre El Proxeneta. El projecte explora l'auge real del negoci del proxenetisme i les xarxes de tràfic de dones a Espanya a finals dels 90. A HBO, la segona part de Fúria, on els nous capítols no continuen les trames de la primera temporada, sinó que presenten històries inèdites, protagonitzades per un nou grup de dones. Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Anna Mena i Clara Sanz. Carrie es reinventa a Prime Video.
14: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
15: Hola, soy Sue, por cierto.
16: Hola.
15: ¿Qué vestido más chulo?
16: Gracias, lo hice yo.
17: No hace falta que lo jures.
18: ¿Qué le hicieron a mi hija?
17: Intentamos ayudarla, se le fue la olla.
19: Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
16: Están muertos.
3: Basada en la icònica primera novel·la de Stephen King, arriba aquesta sèrie, una reinvenció actual d'aquesta clàssica història que segueix la vida de Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida reclosa a casa seva, amb la seva mare, que la protegeix ferotjament. Netflix aposta per la sèrie biogràfica Aquel, que repassa la vida del cantant Rafael i que ens fa viatjar de Madrid a Las Vegas passant per Moscou, París o Acapulco, mentre que les Kardashian estrenen una nova temporada a Disney Plus. I després de la setmaneta de pluges que hem tingut i que han tingut també en aquesta població, no volem acabar el nostre espai d'estrenes sense dirigir la nostra mirada cap a Sitges, perquè dijous 8 d'octubre es va donar el tret de sortida al nou festival, el Festival de Sitges més mastodòntic, amb 442 projeccions. Aquesta 59a edició de la Mostra Catalana compta amb la participació de 290 llargmetratges, 127 curts i la presència de 645 convidats. Unes xifres que no recordem ni tan sols en una edició tan remarcable com la del 2017, la dels 50 anys del festival amb Susan Sarandon al capdavant. I el públic de Sitges, una parròquia d'una fidelitat inqüestionable, sembla que està acudint en massa a la convocatòria amb un augment de prop del 20%. Molts d'ells atrets per grans figures del cinema de gènere, com ara tot un Sir Peter Jackson que rebrà el Gran Premi Honorífic. O actors i directors com Danny DeVito, Kevin Bacon, Amy Irving o Casey Affleck, sense oblidar-nos d'un Alejandro Amenábar que celebra enguany el 30è aniversari de Tesis. La setmana vinent parlarem amb una mica més de profunditat d'aquesta nova edició del Festival de Sitges, el més important festival de cinema de gènere d'Europa. El festival d'enguany està dedicat a la figura de Carrie, la imatge inspiradora del cartell, coincidint, com hem comentat fa un momentet, amb l'estrena de la seva esperadíssima sèrie a les plataformes. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: tangled up in me.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari.

0: Territori de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes fins al diumenge 11 d'octubre, el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. També destaquem aquest divendres a l'Ateneu Popular Safera Feroxa xerrada Trencant la gàbia mental, una conversa sobre ètica i alliberació animal. Aquest cap de setmana, des d'avui fins al diumenge, se celebren les festes del barri de Calaguidó i Mascarolet. Les activitats es faran a la plaça Montserrat Roig, amb música, sardinada, jocs infantils i caminada popular, entre d'altres. I demà dissabte, 10 d'octubre, de 10 del matí a 8 del vespre, cinquena Fira d'Artesania i Música Oncoarts, organitzada per un Collliga Blanes. A Lloret, fins al 31 d'octubre, a la sala d'exposicions de la Biblioteca, exposició de les fotografies participants en la 30a edició de Monfoto. A Malgrat, diumenge, visita guiada, un passeig entre les escultures a partir de 2:15 del matí. I a Tossa, diumenge, hi ha la megalítica, la cursa de muntanya amb sortida des de la zona esportiva a les 9 del matí. Destaquem a Calella avui divendres, la Fira de la Gent Gran, fins les 7 del vespre a la plaça de l'Església i a la plaça de l'Ajuntament. I també el diumenge, a 6:45 de la tarda, a la Sala Mozart, concert solidari en benefici d'un Colliga Calella. A Tordera, demà dissabte, visita guiada caminant per la Tordera, i a Santa Susana, fins al diumenge 11 d'octubre, celebren el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. Acabem destacant a Brunyola aquest cap de setmana, des d'avui fins al diumenge, 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre, vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. L'operació, batejada com a Showtime, s'ha saldat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals han ingressat a presó provisional. Els agents han intervingut 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. Segons la investigació, l'organització utilitzava habitatges i vehicles amb dobles fons per amagar i transportar la droga. També s'han fet escorcolls a Mataró i en diversos municipis de l'àrea de Barcelona. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'agència nord-americana DEA, continua oberta per determinar l'origen de totes les partides de droga. I Tossa de Mar celebra aquest diumenge la 8a edició de la Megalítica, una cursa de muntanya que espera reunir més de 500 participants. La prova, organitzada pel Club Fundistes de Tossa, amb el suport de l'Ajuntament, recorrerà diferents espais naturals del massís de l'Ardenya i la Costa Brava. La cursa ofereix tres distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres adaptades a diferents nivells. El recorregut més llarg, amb 800 metres de desnivell positiu, passarà per diversos monuments megalítics de l'entorn del municipi. La sortida de les tres proves serà diumenge a les 9 del matí des a la zona esportiva de Tossa. La recollida de dorsals es farà demà dissabte a la tarda i diumenge al matí al pavelló municipal. De l'àmbit general, destaquem que Trànsit preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i dissabte al migdia, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, dilluns s'espera la circulació d'uns 270.000 vehicles. Les retencions es podrien concentrar especialment a l'AP7. De fet, per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i es restringirà el pas de camions en diversos trams, inclòs el de Maçanet de la Selva. Trànsit recomana consultar l'estat de les carreteres abans de sortir, especialment per les afectacions que han provocat els darrers temporals de pluja. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat en què l'ambient serè predominarà. Les temperatures màximes pujaran una mica, situant-se en valors d'entre 23 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes, juntament amb Paul McCartney, va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives, també, del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
3: I que això no és cap Escape Room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
5: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La farmacèutica polonesa Atamed Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea fins al 2034. La companyia, que aquest estiu va formalitzar la compra de la fàbrica a Sanofi, vol triplicar-ne la producció i passar dels 3.000 milions de comprimits anuals actuals als 10.000 milions l'any 2029. El pla preveu modernitzar la maquinària, impulsar la digitalització i incorporar nous medicaments. La planta té actualment 260 treballadors i la companyia preveu ampliar la plantilla progressivament, tot i que encara no ha concretat quants llocs de treball es crearan. Des de Riells s'exporten medicaments a 84 països, principalment europeus. I l'Hospital de Calella ha alliberat diversos espais per poder-los destinar a usos assistencials. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha traslladat durant el setembre diferents serveis administratius a un edifici annex situat a l'antiga seu de Set Travel Viatges al costat del centre hospitalari. Entre els serveis traslladats hi ha les àrees de contractació pública, assessorament jurídic, facturació i comptabilitat. El nou edifici també disposa d'aules i d'una sala de simulació per a la formació dels professionals i dels metges residents. La corporació ha llogat l'immoble per 10 anys i ha invertit prop de 300.000 euros en adequacions. La mesura permetrà guanyar espai per a l'atenció sanitària mentre no es faci realitat el projecte del nou Hospital de Calella. De la informació d'àmbit general, destaquem que Protecció Civil farà sonar simultàniament les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el pròxim 19 d'octubre. Serà la primera vegada que tots els dispositius operatius s'activin alhora en un simulacre que començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. La prova afectarà uns 930.000 habitants i inclourà, entre altres, les situades a Riells i Viabrea i Fogars de la Selva. Abans que sonin les alarmes, Protecció Civil enviarà un missatge S-Alert als telèfons mòbils de les zones afectades per informar que es tracta d'un simulacre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol, temperatures màximes de 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
5: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
5: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
3: A Blanes, per la Comerciada sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
4: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
5: Expocasió, home.
6: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Turra, al Maresme, es manté pràcticament estable durant el setembre, amb 19.612 persones desocupades, només 15 més que a l'agost. Segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l'atur ha augmentat un 0,08% en l'últim mes i un 0,93% respecte de fa un any. La taxa d'atur comarcal se situa en el 8,43%, però amb diferències importants entre municipis. Per exemple, Pineda de Mar registra 1.486 persones aturades, Tordera 920, Calella 800 54 i Malgrat de Mar, 800. Durant el setembre, destaquen els increments de l'atur a Calella i a Palafolls. Pel que fa al perfil de les persones desocupades, gairebé 6 de cada 10 són dones i prop del 62% tenen més de 45 anys. A més, una de cada 3 persones aturades fa més de 2 anys que busca feina. I també destaquem avui que l'assistent turístic amb intel·ligència artificial de Lloret de Mar, la dona marinera, ha registrat més de 1.600 converses i 4.100 missatges des de la seva posada en marxa. L'eina permet als visitants resoldre dubtes sobre el municipi les 24 hores del dia i en diferents idiomes. Segons les dades de Lloret Turisme, el 37% dels missatges s'han enviat a partir de les 5 de la tarda, fora de l'horari habitual d'atenció presencial. A més, el 73% de les converses s'han fet des de dispositius mòbils, especialment durant els mesos d'agost i setembre. Les consultes més habituals estan relacionades amb informació pràctica, platges i cales i mobilitat. Des de Lloret Turisme destaquen que aquestes dades també permeten conèixer millor les necessitats dels visitants i adaptar els serveis d'informació turística. De la informació d'àmbit general, destaquem que els bancs dels aliments de Catalunya busquen 17.000 voluntaris per a la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre. La campanya es farà en més de 2.000 punts de venda i enguany posarà el focus per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Les entitats alerten que el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020, una situació que agreuja les dificultats econòmiques de moltes famílies. Actualment, unes 170.000 persones necessiten cada mes el suport dels bancs dels aliments. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres torna l'ambient serè, poc ennuvolat i amb predomini del sol. Temperatures màximes de 21 graus. Demà dissabte seguirà l'ambient assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
0: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
4: Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
5: El matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
5: moltes
7: salut.
5: Moltes coses.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
9: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
10: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
9: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú,
10: no,
9: esperes
10: no,
9: que algú
10: no,
9: t'agafi.
10: Espero que algú t'agafi.
11: Coses.
10: Més bo que t'asseguris que hi ha algú altre
12: costat. ...que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència...
14: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaire, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Hola, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà. Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. L'operació, batejada com a Showtime, s'ha saldat amb 20 persones detingudes, 13 de les quals s'han ingressat a presó provisional. Els agents han intervingut 52 quilos de cocaïna, altres substàncies estupefaents i més de 400.000 euros en efectiu. Segons la investigació, l'organització utilitzava habitatges i vehicles amb dobles fons per amagar i transportar la droga. També s'han fet escorcolls a Mataró i en diversos municipis de l'àrea de Barcelona. La investigació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'agència nord-americana DEA, continua oberta per determinar l'origen de totes les partides de droga. I Tossa de Mar celebra aquest diumenge la 8a edició de la Megalítica, una cursa de muntanya que espera reunir més de 500 participants. La prova, organitzada pel Club Fundistes de Tossa, amb el suport de l'Ajuntament, recorrerà diferents espais naturals del massís de l'Ardenya i la Costa Brava. La cursa ofereix tres distàncies de 5, 10 i 21 quilòmetres adaptades a diferents nivells. El recorregut més llarg, amb 800 metres de desnivell positiu, passarà per diversos monuments megalítics de l'entorn del municipi. La sortida de les tres proves serà diumenge a les 9 del matí des de la zona esportiva de Tossa. La recollida de dorsals es farà demà dissabte a la tarda i diumenge al matí al pavelló municipal. De l'àmbit general, destaquem que Trànsit preveu que uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui divendres i dissabte al migdia, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, dilluns s'espera la circulació d'uns 270.000 vehicles. Les retencions es podrien concentrar especialment a l'AP7. De fet, per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i es restringirà el pas de camions en diversos trams, inclòs el de Maçanet de la Selva. Trànsit recomana consultar l'estat de les carreteres abans de sortir, especialment per les afectacions que han provocat els darrers temporals de pluja. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat en què l'ambient serè predominarà. Les temperatures màximes pujaran una mica, situant-se en valors d'entre 23 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'evito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: monkeys,
1: somiadors,
0: harlequins,
1: clowns,
0: somiatruites,
1: equilibristes,
0: trapezistes,
1: mims, mags,
0: viatgers.